0: En la graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Arriben més èxits a la Tiba Ràdio. Els 40.

Escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que quan hi sigui ho sabré.

0: Últimamente todo sube. Voy a la compra y me sale solo. ¿Qué? Y para rematar, mi seguro de coche también me sube el precio. ¿Qué? Así que me voy a la Mutua, donde me bajan el precio de cualquiera de mis seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91-555-5555. 91-555-5555. ¿Qué? Vete a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
1: Desde que existe registro, a más de 1.350 mujeres las quisieron a morir. Ni una más, ni una menos. 016.
2: Me quiso morir.
1: Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
3: Hoy, en día, el paraguayo por solo 1,29 la bandeja de 750 gramos. En serio, muy bien. Día.
4: Barcelona, 93.9.
5: A Catalonia Ceràmic, a part de ser els líders en la distribució de materials de construcció, oferir-te les marques més importants i tenir una trajectòria de quasi 40 anys, també som la referència en tendències perquè gaudeixis dels productes més nous. CataloniaCeràmic.es.
6: Ho sents? Deixa't portar pels llums, la música i el bus metropolità. Compta amb nosaltres perquè et portem al cor de la festa. 24 línies i una flota de busos elèctrics i híbrids per moure't de manera sostenible i segura. Tria on vols passar la nit. El Nitbus de l'AMB t'hi porta. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
7: ¿Quieres solucionar la sudoración excesiva? Descubre el tratamiento de Clínica Tufet que elimina definitivamente la sudoración de las axilas y el mal olor en una sola sesión. Resultados que cambiarán tu vida. Estamos en Paseo de Gracia 86 y en clinicatufet.com. Clínica Tufet, mucho más que verse bien.
8: En Ipujagán llegan las rebajas que jamás olvidarás. Sofá Relax 3 plazas Calmón de 180 centímetros de ancho y 3 posiciones. Antes 495 euros, ahora 429. Ven a tu tienda Ipujagán más cercana o compra online en ipujagán.com.
9: Els 40 posem ritme a les finals de l'Extreme Barcelona 2026, el campionat d'esports urbans més important d'Europa. El dissabte 5 de setembre des de les 6 de la tarda, amb les actuacions de Lil Dami i Jules i el DJ dels 40, Adrià Ortega. I el diumenge 6, Giada Sanki i CH. I des dels 40, Luri Mora. Tot amb accés lliure i gratuït. L'Extreme Barcelona es viu amb els 40. Amb la col·laboració de Sodebus i Colacao.
10: Vols guanyar un iPhone? Hola, sóc el Sergi Sánchez i Can 40, el programa de música en català dels 40, marxa de vacances aquest mes d'agost, però durant tot aquest temps... Tu pots aconseguir un dels iPhone que regalem. Què has de fer? Ens segueixes a Instagram i publiques una història amb una de les cançons d'aquest estiu. El ventilador, de banda Neon, Buos i Mon DJ. Si ets un dels dos guanyadors, el premi te l'entregaran els protagonistes de la cançó el 25 de setembre als 40 Poble Mercè. Va, afanya't, participa!

0: Satatíssims amb Mr. Nou Idol o Ingobernable, brutal, Té tan gana, al nostre costat, aquí la ràdio dels èxits.
1: Els 40. Laia Partida.

0: acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Arriben més èxits a la Tiba Ràdio. Els 40.

0: Que bonica aquesta cançó. Encara l'escoltem el 2026 i ens ve aquest somriure. I aquestes paraules de si el món s'acaba, jo estaria al teu costat. Aquesta és la filosofia de la Lady Gaga i el Bruno Mars, que si vols seguir escoltant cançons d'amor aquí en aquest matí de divendres, el dia 21 d'agost, doncs prepara't per escoltar Olivia Dib.
1: Descobreix la música. 40.

0: escoltant aquest Partiendo la Pana, cançó del 2001 d'Stop Up. I és que justament això venia del seu, del popular dels germans David i José Manuel Muñoz, després del seu èxit massiu del seu primer disc, aquest duo de Cornellà, que estaven explicant el que estava passant realment als bars de Cornellà, d'on vaig començar jo a fer ràdio. I no vindrà de Cornellà, però sí que vindrà de Badalona. Arribarà per aquí en uns minuts Juan Magán i Omar Montes, amb això que van viure també a Badalona, la seva ciutat. Ayer la vi, nova versió del Bailando por ahí, en aquest matí, en aquesta hora de les 10.
1: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
2: La Vuelta Ciclista tiene muchas etapas, pero Carrefour toma la delantera con un sprint de ofertas a precios imbatibles, como la sandía entera rallada Origen España a un precio imbatible de 45 céntimos el kilo. Hasta el 25 de agosto. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
3: Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpreselas ya y deje de dar pena.
4: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable, anúnciate en radio.
5: Desde que existe registro, a más de 1.350 mujeres las quisieron a morir. Ni una más, ni una menos. 016.
6: Me quiso morir.
5: Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
7: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
8: Ahora en Lidl elige melón piel de sapo a un superprecio imbatible, 0,59 el kilo. Y selección de pizzas italiano al 50% en la segunda unidad.
9: No aplicable en Canarias.
8: Lidl, vale la pena.
10: La Mil, Cubarsí. Joan García.
11: El Barça aspira a fer una temporada gloriosa. I el que t'hi jugues, Barça, també. El club té nous fitxatges. El que t'hi jugues, Barça, també.
10: Amb el número 1, Siker Rodríguez.
11: Què t'hi jugues, Barça? Estrenem temporada més forts que mai. Viu els partits intensament amb el Siker Rodríguez al capdavant, l'Albert Bermúdez i tot l'equip. Aquest diumenge, Elx, Barça, a partir de 8:45 del vespre. Escolta la SER Catalunya o a l'app i web de la SER. Què t'hi jugues, Barça? Molt més que una transmissió de ràdio.
12: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
13: Barcelona, 93.9.
14: El ventilador a tope. Y tú sin dormir.
15: ¡Qué calor!
14: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París, número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
16: En McDonald's siempre hemos apostado por las sonrisas, las comidas en familia, las risas entre amigos. Por eso nos enorgullece saber que cuando se trata de hamburguesas, Tarrasa y Sabadell, por una vez, se ponen de acuerdo. McDonald's. Encuentra tu McDonald's del Vallès y seas de donde seas, ven con quien quieras.
17: Preparat per viure l'experiència que tothom vol provar? A Alpha 5 t'esperen reptes immersius, jocs interactius, tecnologia d'última generació i diversió sense límits. Amb l'entrada anticipada 20% de descompte. Alpha 5, el joc ha canviat. Reserva ara.
18: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
19: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
20: Patrocinen MediaMarkt i Aldi.
9: I col·labora Material Building by MCAT.
15: Si desconnectes tu perd, ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts,
20: els millors concursos,
15: els millors plans. Els 40 sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

0: Un verano en Nueva York. Mira, és una destinació que m'encantaria, eh? També és el somni de la meva germana i estem esperant doncs, que ja sigui una mica més gran doncs, per poder marxar cap allà. També li diré al Bad Bunny a veure si es passa i també a veure si es passa i es queda per aquí a les 11 per escoltar molt més aquí als 40, com per exemple la número 1, el número 1, Petito, eh? D'Anna Mena i Lola Índigo.
1: Als 40. Laia Partida.
0: Queda també per aquí per escoltar ara mateix Ayer la vi, Juan Magán i Omar Montes.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: estan al top de la nostra llista aquestes dues, Ana Mena i Lola Índigo, amb el seu Petito Up. I ara que estàvem escoltant el Ana Mena, en aquesta nova hora de les 11, signem el perfil de l'Ana Mena a través de xarxes, com per exemple la plataforma de X, que hem trobat. Quin missatget? Doncs que diu que el que ve del seu àlbum serà espectacular. Amb moltes ganes de saber més d'aquesta artista de Màlaga.
1: Els 40. Laia Partida.
0: Com sé que tenies ganes de saber-ne més aquest matí de l'Ariana Grande, aquesta que ja està per aquí amb el seu hit That I Made You Love Me.

0: un xarrup.
1: Sí, està guapo.
2: Aquí teníem No és pistatxo, és fastuc. Marcos, i de seguida també, Opalait, amb la Taylor Swift.

de Luna. Dime dónde estás. I ens parlava, doncs, d'aquest mal que sents quan estimes a una persona, no saps d'ella, no?, o d'ell, i dius, dime dónde estás, no? Però també parlem ara mateix d'una cançó, doncs, que va ser un dels grans èxits d'Imagine Dragons, però amb un gran significat i amb molt de dolor físic. A part també de Dan Reynolds, ara mateix, aquí als 40. I és que va escriure la lletra d'aquest Believer quan va ser diagnosticat d'una malaltia autoimmune, molt heavy, el que escoltem ara mateix.

0: 2011, amb aquest I Wanna Go, ens posava a ballar amb el seu setè disc d'aquesta artista. Quiero que me dejes entrar. I deia el de ballar també, no només pel I Wanna Go, perquè ho ha fet, ho ha aconseguit en aquest hora de les 11, sinó també ho deia perquè escoltarem aquest Me has invitat a bailar de Dani Fernández. Preguntes, Laia, és que jo vull ballar cançons del Bizarrap, concretament aquesta. Doncs marxarem amb el nostre amor Bardadé al costat de Dianqui. En uns minuts veiem aquesta i molts més.
1: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorado en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
2: Y otra.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Subidas, bajadas, nuevos éxitos. Del 40 al 1 Coca-Cola.
4: La subida más fuerte de la semana ha ido directa del 30 al 24, 6 arriba para Love Me Not de Rabin Lane. Temón. ¿Y cuál será la entrada más fuerte la próxima semana? No te pierdas el 40 al 1 Coca-Cola el sábado a las 10 de la mañana, 9 en Canarias.
3: El programa musical más escuchado del fin de semana es Del 40 al 1 Coca-Cola.
5: Love, love, love.
6: El amor es lo más importante en la vuelta al cole. Caminatas hasta el cole, carreras en el patio. Los náuticos de Piel Kids El Corte Inglés por 49,99€ son perfectos para la vuelta. Y hasta el 6 de septiembre, 10% de regalo para próximas compras hasta el 11 de octubre en todo lo que necesites. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
7: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
8: Patrocinen ESIC University i el restaurant del Gran Casino Costa Brava.
7: Barcelona, 93.9. Totes les novetats, la llista dels 40, entrevistes, concursos, els40.cat, el web dels 40 en català.

0: 40. Tots els teus èxits. Tots els èxits. Els 40. 40.
1: Me has invitado a bailar. Estás espectacular.

0: ens convidava a ballar aquest Dani Fernández i també convidat aquí el Pau García, com sempre, a venir un momentet pel matí perquè s'aixequi, perquè està així una mica com adormit, no?
1: És que jo sóc més de tarda, sempre ho dic.
0: Sí, per a tarda estàs també aquí a la Ràdio dels Èxits, clar.
1: A tope.
0: I a més perquè s'ha fet famós últimament a Instagram.
1: Ja, ja m'havia de dir.
0: Ha obert el seu perfil.
2: Els 40. Els 40. Laia Partida.
0: Tothom a seguir el Pau, eh? A través d'Instagram. Vinga, ara seguim amb Da Di Yankee, per tancar aquesta hora de les 11.

0: quatre mundials que ha fet la Shakira des del 2006. En aquell moment, doncs, ja tenia 4 anys. Però gaudia també del futbol, eh? El del 2010, ojo, també. I el Waka Waka també em flipa, però més em flipa aquesta, en aquesta nova ordre. Doncs aquest Day Day al costat de Burna Boy, i també em flipa moltíssim Love Me Not, parlant de l'amor, ara mateix, en aquest matí.
1: Els 40. Laia Partida.

Cool, la cançó d'estiu dels 40 de Naina i Jules. I continuem per aquí també amb La Graciosa, parlant de l'estiu. Quevedo i Elvis Crespo et conviden a Canàries. I a veure si per la tornada del cole podem veure una actuació d'aquests dos junts.

0: la seva versió original va néixer el setembre del 2025, però aquest remix amb la Jenny va arribar el 6 de febrer d'aquest 2026 i plataformes com TikTok el van fer tot un fenomen viral que ha arribat fins i tot aquí, a la nostra emissora, la Ràdio dels Èxits.
1: Tots els èxits. 40. Els 40.
0: Una cosa semblant però més heavy va passar amb aquest Less Love. Va néixer el 2015 i va ser gràcies a un fan que es va pujar a l'escenari i va ballar amb ella, que va tornar el 2025.

0: i una cançó d'amor de T'estimaré per molts anys més. A Thousand Years, Christina Perry ens posa molt sentimentals en aquesta hora de les 12:42 minuts per aquí. I ara sí, la liem una mica més perquè deixem l'amor enrere per parlar, doncs, realment de l'amor que tenim també per una cançó que es diu Bailando por ahí. Te'n recordes? Doncs Juan Magán ha fet reversions com aquesta. Ayer la vi al costat d'Omar Montes. També ho va fer d'Angelito Sinalas, al costat d'Abraham Mateo. Lucho RK també va participar en aquestes reversions. I això ho escoltarem en uns minuts. Juan Magán i Omar Montes, eh? Recorda, en aquesta hora de les 12.
1: Es inevitable ver una pareja se pierde en la rutina, las cosas cotidianas de la vida.
0: T'espero per veure i escoltar molt més de la teva ràdio, dels èxits.
2: Lucía traduce. Pablo adquiere una caja de acuarelas a buen precio, así como una camiseta de marca.
3: Lucía se ha pasado el juego. Caja de acuarelas Pelican, 12 colores, 5 euros. Y camisetas de marca de Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack and Jones o LS por 10 euros. Quien afloja pasta en otro lado, no se entera de la película, literal.
4: Back to cool. Teddy, un mundo de ideas.
5: Este finde, si no quieres entrar en tu coche y empezar...
6: ¡Ah, mi c*** quema! ¡Uh, el volante arde!
5: Ven a BP y consigue tu parasol. Con la app Mi BP ahorras 10 céntimos litro en todos los repostajes y 15 céntimos litro con BP Ultimate. Y si repostas 30 litros o más de BP Ultimate, un parasol de regalo para que no te quemes. Consulta condiciones en mibp.es promo verano.
7: Tortilla Palacios, está muy buena, receta casera, jugosita. Vamos, la mejor tortilla después de la tuya. Compártela con familia, con amigos y cuando hay fútbol. ¡Espera, espera! ¡Vamos! Y ahora con Tortilla Palacios puedes ganar un iPhone y un viajazo por toda Europa. El mejor premio para los mejores planes. Palacios, calidad que nos une.
8: Hola, voy a recoger a los niños. Pásate tú por el súper del Corte Inglés a hacer la compra. Trae aceite, que está el bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra ojiblanca, el nuestro, el que nos gusta, a solo 4,39 euros el litro. Y gazpacho y salmorejo, que los del Corte Inglés Selection tienen un 50% en la segunda unidad. Y los podemos combinar bien, ¿no?
9: Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
10: En tienda web y app.
11: La Mil, Cubarsif. Joan García.
12: El Barça aspira a fer una temporada gloriosa. I el que t'hi jugues, Barça, també. El club té nous fitxatges. El que t'hi jugues, Barça, també.
13: Amb el número 1, Sique Rodríguez.
12: Què t'hi jugues, Barça? Estrenem temporada més forts que mai. Viu els partits intensament amb el Sique Rodríguez al capdavant, l'Albert Bermúdez i tot l'equip. Aquest diumenge, Elx, Barça, a partir de 8:45 del vespre. Escolta la SER Catalunya o a l'app i web de la SER. Què t'hi jugues, Barça? Molt més que una transmissió de ràdio.
14: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
15: Barcelona, 93.9.
16: Ho sents? Deixa't portar pels llums, la música i el bus metropolità. Compta amb nosaltres perquè et portem al cor de la festa. 24 línies i una flota de busos elèctrics i híbrids per moure't de manera sostenible i segura. Tria on vols passar la nit. El Nitbus de l'AMB t'hi porta. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
17: El ventilador a tope i tu sin dormir.
18: ¡Qué calor!
17: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París, número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
19: Del 4 al 6 de setembre arriba l'Extreme Barcelona, l'esdeveniment d'esports urbans més gran d'Europa. Nou esports, competicions internacionals i els millors esportistes del món. Skate, BMX, scooter, breakdance, bàsquet 3x3, street football, tot en un sol lloc. 3 dies de pura bogeria urbana i el preu el poses tu, perquè és gratis. Sí, entrada lliure.
20: Prepara't per viure l'esdeveniment de l'any al Parc del Fòrum.
21: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canites.com. La revolució veterinària ja és aquí.
22: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
1: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel.
22: Els 40.cat, el web dels 40 en català.

0: els teus artistes preferits sonen als 40.
1: Me faltes tu.
0: 40. Si sona als 40, és un èxit.

0: seu company Juanma Gan. Ell des de Badalona, eh? Acompanyadíssim vindrà per tancar aquest hora al costat d'Omar Montes amb això que arriba per aquí. Ayer la vi bailando por ahí.
1: Els 40. Laia Partida.
0: I en breu també cantem la número 1. Ana Mena i Lola Índigo. No te la perdis.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

Yo pa' ti, Toa. No només em flipa aquesta combinació de la Anna Mena i Lola Índigo, sinó també com la gent representa a través de emoticones aquesta col·laboració. Sempre posen, doncs, un ànec, com el Patito, i després també un cor. I a mi em va flipar moltíssim i jo, doncs, l'utilitzaré més, ara que també és aquest el número 1 de la nostra llista. També, aquí va.

Marc, aquí tenies el Tutu Turu de Sutherland. Doncs aquí tenim ballat moltíssim, eh? Segurament, potser no ballaves mai a la discoteca o a les festes també del teu poble, i aquest any han sigut posar aquesta de Sutherland i t'has posat a fer la coreografia que es va fer superviral. Ho ha fet fins i tot la Paula Cubs, amb qui han estrenat un remix per aquest estiu 2026. Ara també et porto per aquí la Taylor Swift amb el seu Opalite. I també connectem en breus amb Columbia de Quevedo per recordar els estius.

perfect mix del nostre dels 40. So Easy to Fall in Love, cançó que pots veure a totes les plataformes en aquest 2026. Però anem al 2016. Quan es portaven cançons al musical i com Closer, Cheap Thrills, Treat You Better o també aquest One Dance. Jo la ballava al musical i això de Drake.

0: suman més èxits a la teva ràdio. Els 40.
1: Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a poner

0: Music Session, la de Daddy Yankee, al costat, òbviament, Bizarrap. I ara, amb aquest divendres, et deixo amb el Pau, que està per aquí ja. Mira, hola. Hola. Ja ha dinat, eh?
1: Sí.
0: Estàs fent la digestió, no, ara?
1: Ara, amb tots els èxits.
0: Oh, molt bona aquesta, eh? Doncs per aquí ja marxo de cap de setmana, però demà ens escoltem de 5 a 9 aquí als 40, i també amb aquesta, Somebody, that I used to know. T'agrada o no?
1: Moltíssim.
2: Als 40. Als 40. Laia Partida.
0: I tu què tens per fer aquest cap de setmana?
1: Doncs escoltar molt la ràdio.
0: Ah, molt bé, molt bé. Fent deures, eh?
1: Jo també estaré de 10 a 2 el diumenge.
0: Competició, entre nosaltres. Vinga, adéu. No, no, no,

0: És el Dai Dai de Shakira i Burna Boy. La Shakira, que per cert anirà a Madrid al setembre i a l'octubre amb la seva residència europea, que ja l'han començat a muntar i està bastant xula, eh? Va, que així comencem aquesta nova tarda d'èxits. Aquí als 40 on sonarà Dardos, també Easy on Me de l'Adel, o abans l'Ariana Grande.
1: Als 40. Pau Garcia.
0: És que sona amb això que es diu Hate That I Made You Love Me, del seu darrer àlbum, que es diu Petal. Molt bona tarda.

És Laura Pergolizzi cantant aquest temacle del 2016, aquest Lost on You, que recuperàvem per aquí pels 40 en aquest divendres. I va, que en res, Todo Cambia, del Dani Fernández, també Dime Dónde Estás, de Álvaro de Luna, o Capaz, de Ale Yorgaki. Però abans ens anem cap a La Graciosa, de Quevedo i Elvis Crespo. I és que aquí no voldria anar a passar el cap de setmana allà, eh? Va, apuja el volum.

És Álvaro de Luna amb el seu Dime Dónde Estás, que és l'avançament del seu pròxim àlbum, que es dirà Azulejos i que el traurà a l'acabar aquest estiu. I va, que en res, ens cantem La Perla de la Rosalia, però abans recuperem aquest gran Avicii, el seu Wake Me Up.

0: És la reversió del Bailando por ahí del 2012, però ara es diu Ayer la vida. Era Juan Magán i Omar Montes amb el que tanquem aquesta hora de les dues, però no et preocupis, perquè a partir de les 3 et segueixo portant molts més èxits, com Ana Mena i Lola Indigo amb el seu Petit Oa, també Love Me Not de la Raven Lanei, però abans tanquem aquest Firework amb el seu Katy Perry. Va, som-hi!
1: Els 40. Pau García.

0: Que bé sona la unió entre Anna Mena i Lola Índigo en aquest Petito A. És el número 1 de la llista més important de tot el país, del 40 al 1. Bueno, què passa demà, eh? Fan un nou repàs del 40 al 1 amb l'Òscar Martínez. Hi haurà un nou número 1 o repetiran aquest Petito A d'Anna Mena i Lola Índigo? Ho veurem demà a partir de les 10. Va, que així comencem aquesta hora de les 3. Espero que estiguis més que bé, perquè en res cantem moltíssimes cançons com aquest No sé bé de l'Emília. Mira, vaig a ficar l'avançament, eh? Aquest No sé bé, que el vam veure als 40 Music Awards fa un parell d'anys i vaig al·lucinar amb el nivell de la Emília. O també demanarem perdó. Ens anem cap a l'octubre del 2015 amb aquest Sorry del Justin Bieber. I va, que estem de divendres, si no pot faltar el bachatón de la L, la unió entre Lola Índigo i Lucho RK. Canàries i Granada. Sonarà per aquí, pels 40.
1: Estiu als 40.
0: Abans viatgem cap a Chicago, que és d'on és la Raven Laney, que ens porta aquest Love Me Not amb aquest so R&B i Soul. És la pujada més forta d'aquesta setmana.

0: És cara de cul de Naina i Jules. Sonen aquesta setmana com a la cançó més important aquí als 40. I abans també sonava el Pablo Alborán amb el seu No vaya a ser, que ha hagut de cancel·lar alguns concerts, ho ha anunciat avui, perquè té una pneumonia i esperem que recuperi superaviat. Va, que en res, No se ve de la Emilia o ara la Taylor Swift, amb això que es diu Opalite, del seu darrer àlbum.
1: Als 40. Pau García.

És Dràcula, de Tame Impala i Jenny, una cançó original de Tame Impala que estava en el seu àlbum Dead Bed, que es va unir Jenny de Blackpink. I va, que en res, continuem amb molts més èxits com Mariposas de Sant Giovanni i Aitana o ara el Sorry de Justin Bieber, del seu àlbum del 2015, Purpose.

Barcelona, 93.9. Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X? Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.

Que bé, sona el batxatón de la L, de la Lola Índigo i el Lucho Reca, que va sortir doncs, des de l'espontaneïtat, quan es treien el carnet de conduir. A més, tanquem aquesta hora de les 3, però en res, obrim l'hora de les 4 amb el Dai Dai de Shakira i Barnaboy, també el Mister No Virola, el Teddy Swims, o Fuego d'Estopa, així que, bona meva, quin tema clar. Així que no desconnectis, aquí, als 40.

0: Que bé sona el Dai Dai, la col·laboració de Shakira i Burna Boy pel Mundial d'aquest any, que va acabar just doncs, fa un mes i dos dies, així. I així comencem aquesta hora de les 4, aquesta tarda d'aquest divendres 21 d'agost. Espero que estiguis més que bé, perquè en res, la relíquia de la Rosalia també estopa amb el seu Fuego, un temacle que sonarà per aquí pels 40.
1: Els 40. Pau Garcia.
0: Però abans sona aquest Mr. Know-it-all, de la mà del Teddy Swims, que ja gira des de la 12a posició de la llista més important de tot el país. Va, que amb ell comencem aquesta hora de les 4. Espero que estiguis més que bé.

que són aquest See You Again de Wiz Khalifa i Charlie Puth, que és un tema clar del 2016 que recuperàvem en aquesta tarda de divendres. I bacanes per aquí, Madrid City d'Anna Mena o també So Easy to Fall in Love de l'Olivia Dean, però abans un diumenge sense drama dels catarràs.

És Olivia Dean i el seu So Easy to Fall in Love del seu darrer àlbum The Art of Loving. Està de gira i l'altre dia ho va patar moltíssim a Nova York, al Madison Square Garden. I va, carres per aquí, et punxo La Villa de Ryan Castro i Capó, també The Greatest de Sia, però abans La Gozadela de Gente de Zona i Marc Anthony.

0: Fermín, Cubarsí, Joan Garcia.
1: El Barça aspira a fer una temporada gloriosa. I el que t'hi jugues, Barça, també. El club té nous fitxatges. El que t'hi jugues, Barça, també.
0: Amb el número 1, Siker Rodríguez.
1: Què t'hi jugues, Barça? Estrenem temporada més forts que mai. Viu els partits intensament amb el Siker Rodríguez al capdavant, l'Albert Bermúdez i tot l'equip. Aquest diumenge, Elx, Barça, a partir de 8:45 del vespre. Escolta la SER Catalunya o a l'app i web de la SER. Què t'hi jugues, Barça? Molt més que una transmissió de ràdio.
2: Amb el patrocini de Murprotec i CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
3: Barcelona, 93.9.
4: 19a Mataró camina per l'Alzheimer diumenge 4 d'octubre.
2: Inscriu-te als punts habituals i a l'estand que trobaràs a Mataró Park fins al 3 d'octubre a matarocamina.cat.
4: Adults 10 euros i menors de 12 anys 5 euros.
2: Amb el suport de Mataró Park.
5: ¿Preparado para la experiencia que todo el mundo quiere probar? En Alfa 5 te esperan retos inmersivos, juegos interactivos, tecnología de última generación y diversión sin límites. Con la entrada anticipada 20% de descuento. Alfa 5, el juego ha cambiado. Reserva hoy.
6: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
7: Tu casa. Tu hogar. Donde haces tu vida. Tú tienes un espacio. Y en Catalán y Ceramic tenemos 1000 ideas para compartir contigo. Catalonia Ceràmic és líder en materials per a la construcció.
8: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
9: Patrocinen ESIC University i el restaurant del Gran Casino Costa Brava. I col·labora el Nitbus d'AMB.
10: Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X, X, X, X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos.
11: Els 40.

0: que va sonar aquest Ayer la vida, el Juan Magani i Omar Montes. I abans també sonava Fate amb el seu Luna, que l'altre dia va ser el seu aniversari i va treure un àlbum i sona espectacular. Si no l'has escoltat, doncs fes-ho. Però serà després, quan acabem a les 6, eh? Va, en res, obrim l'hora a les 5 amb Petito, Adana Mena i Lola Índigo, també Hater, I Made You Love Me, de l'Ariana Grande i molts més. Així que queda't aquí, als 40.
1: Als 40. Pau Garcia.

0: Hola, voy a recoger a los niños. Pásate tú por el súper del Corte Inglés a hacer la compra. Trae aceite, que está el bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra ojiblanca, el nuestro, el que nos gusta, a solo 4,39 euros el litro. Y gazpacho y salmorejo, que los del Corte Inglés Selection tienen un 50% en la segunda unidad. ¿Y los podemos combinar? Bien, ¿no?
1: Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
2: En tienda web y app.
3: Este finde, si no quieres entrar en tu coche y empezar...
4: ¡Ah, mi c*** quema! ¡Uh, el volante arde!
3: Ven a BP y consigue tu parasol. Con la app Mi BP ahorras 10 céntimos litro en todos los repostajes y 15 céntimos litro con BP Ultimate. Y si repostas 30 litros o más de BP Ultimate, un parasol de regalo para que no te quemes. Consulta condiciones en mibp.es promo verano.
5: La Mil, Cubarsí. Joan Garcia.
6: El Barça aspira a fer una temporada gloriosa. I el que t'hi jugues, Barça, també. El club té nous fitxatges. El que t'hi jugues, Barça, també.
5: Amb el número 1, Sique Rodríguez.
6: Què t'hi jugues, Barça? Estrenem temporada més forts que mai. Viu els partits intensament amb el Sique Rodríguez al capdavant, l'Albert Bermúdez i tot l'equip. Aquest diumenge, Elx, Barça, a partir de 8:45 del vespre. Escolta la SER Catalunya o a l'app i web de la SER. Què t'hi jugues, Barça? Molt més que una transmissió de ràdio.
7: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
8: Barcelona, 93.9. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona als 40, és un èxit. Els 40. Els 40. Tots els èxits.

Que sona la unió entre Anna Mena i Lola Índigo en aquest petit OA com a número 1 de la llista més important de tot el país. Veurem què passa demà, si repeteixen o algú els hi treu el lloc. Va, que així comencem aquesta darrera hora que estarem junts. Soc en Pau García, encantadíssim d'acompanyar-te fins les 6 a base de L'último dia de nostres vides, Jamaican Bam Bam, o ara Ariana Grande. Arribem a aquest Hate That I Made You Love Me, que ja està a la 15a posició de la llista més important de tot el país, i és un avançament que va treure del seu darrer disc, que es diu Petal.

0: I és que és una d'aquelles cançons que podem dedicar a tota la gent que escolta els 40, eh? Perquè sou la millor gent del planeta. Era una cançó del Mamaduixa, del seu darrer àlbum, que es diu Tothom té raó, i que ho ha patat moltíssim. Abans també escoltàvem a Morat i Juanes amb el seu Besos en guerra, i ara arriba la Taylor Swift amb el seu The Life of a Showgirl. Això es diu Opa Late, i sonen aquest divendres aquí als 40.
1: Els 40. Pau García.

És Dime Dónde Estás, de l'Álvaro de Luna. És el primer avançament del seu proper àlbum, que es dirà Azulejos, i que el traurà a l'acabar aquest estiu 2026. I va, que en res, et porto al Manuel Turizo amb el seu Por un pendejo no sé llorar, o també Play Hard, però abans ens anem amb Maroon 5 i això que es diu Payphone.

I atenció, perquè els 40 Poble Mercè torna aquest any 2026 amb Miqui Núñez, Buhos, Saxeni i Aina Machuca. Quan serà? Doncs el divendres 25 de setembre a la platja del Bogatell, amb el patrocini de MediaMarkt, Aldi i Fontvella.

0: una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Barcelona, 93.9. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona als 40, és un èxit.

0: És la Bizarra Music Session número 0 de 66 amb el Daddy Yankee. I així doncs, posem final a aquestes 4 hores de ràdio d'aquest divendres 21 d'agost. Espero que estiguis més que bé. En res, passa per aquí el Jesús Taltavull, que segueix punxant tots els èxits com l'Obsessió, el Dani, el Dai Dai o Love Me Not. Soc en Pau García, encantadíssim. Ens tornem a escoltar diumenge des de les 10 i fins a les 2. Adéu.
1: Els 40. Pau García.

0: Barcelona, 93.9.
1: Hi ha moltes coses que no podem fer un 10% més fàcils. Tornar a matinar o acceptar que s'acaba l'estiu. Però sí que podem preparar la teva llar per la tornada. Del 21 al 25 d'agost, gaudeix un 10% de descompte online en tot l'assortiment d'IKEA. Per ser d'IKEA Family o de la xarxa IKEA per empreses. Oferta vàlida en compres online superiors a 150 euros. Més informació a ikea.es/ofertes.
2: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
3: Detrás de todo postre hay un gran secreto.
4: Y es que en Marvel tenemos la receta para que disfrutes de todos los momentos de la forma más dulce.
3: Marvel, dulces de leche, alfajores...
4: En tus postres o como snack a cualquier hora.
3: Entra en dulcedelechemarvel.com y descúbrelo.
5: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
6: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel.
7: M'han cridat borratxo i jo només he begut suc. Era de pistatxo i algun dia

no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. Els 40.cat. Connecta amb els 40.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja, a l'app dels 40, i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.

0: Vols guanyar un iPhone? Hola, sóc el Sergi Sánchez i Can 40, el programa de música en català dels 40, marxa de vacances aquest mes d'agost, però durant tot aquest temps...
1: No em revisa el ventilador.
0: Tu pots aconseguir un dels iPhone que regalem. Què has de fer? Ens segueixes a Instagram i publiques una història amb una de les cançons d'aquest estiu. El ventilador, de banda Neon, Buos i Mon DJ. Si ets un dels dos guanyadors, el premi te l'entregaran els protagonistes de la cançó el 25 de setembre als 40 Poble Mercè. Va, afanya't, participa!

els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

0: Vols guanyar un iPhone? Hola, sóc el Sergi Sánchez i Can 40, el programa de música en català dels 40, marxa de vacances aquest mes d'agost, però durant tot aquest temps...
1: No em revisa el ventilador.
0: Tu pots aconseguir un dels iPhone que regalem. Què has de fer? Ens segueixes a Instagram i publiques una història amb una de les cançons d'aquest estiu. El ventilador, de Banda Neon, Buos i Mon DJ. Si ets un dels dos guanyadors, el premi te l'entregaran els protagonistes de la cançó el 25 de setembre als 40 Poble Mercè. Va, afanya't, participa!

20 versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que...